Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: què contesta?
1: Som sis noies excessivament
2: joves. La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
0: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
7: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
7: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que moles.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.

0: Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
1: ICAT Weekend.

0: escoltes i cap.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa'm-ho.
1: Vols?
2: Vinga. Va, xapatilla.

0: Ambulicas.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla, no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prou de 170.000.
2: Recapta.
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano. Un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
2: Aicat.

0: make it worse. Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I més política, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del diumenge l'ambient torna a ser fred al Pirineu amb unes temperatures que són inferiors als 5 graus. A la costa tenim valors en aquests moments al voltant dels 10-15 i a l'interior entre els 5-10. A més, tenim viles costaneres de l'Alt Empordà i del Baix Empordà amb la presència de núvols baixos que a les properes hores inclús podrien acabar afectant a punts de la selva i també del Maresme. Però a més, al llarg del matí tindrem l'arribada per la franja de ponent de bandes de núvols als íprims que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós i que acabarà afectant a bona part del país. Amb un migdia on tindrem unes temperatures pràcticament semblants a les d'ahir dissabte, i és que tant a la costa com al prelitoral tindrem valors que oscil·laran entre els 24 a 26 graus.
1: I d'altra banda, almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, Almacelles, al Segrià 11 i Pau, a l'Alt Empordà, i 5, com diem, a Pau, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura a l'ACN. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del 2020. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta passada nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: crank that volume up loud. Fem sonar Manlleu.
1: Arreu del món. Radiomanlleu.cat.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Bon dia, amics oients.
1: I benvinguts a un nou espai sardanista.
0: Que s'emet cada diumenge...
1: De 10 a 11 del matí.
0: Pel 107 de la FM.
1: Aquí.
0: A Ràdio Manlleu.

0: Estem amb vosaltres,
1: la Mireia
0: i la Rosa Mari.
1: Comencem
0: un nou
1: Nostra Dansa.

0: Comencem aquest programa amb una sardana cantada per Gaietà Renom, juntament amb la Cobla Ciutat de Barcelona, que porta per nom Princesa de Barcelona i que és del mestre Jaume Torrents.
1: Barcelona en festes, tot és goig al nostre entorn, hi ha grans

Acabem d'escoltar de Jaume Torrents, interpretada per Gaietà Renom, acompanyat per la Cobla Barcelona, Princesa de Barcelona. La següent sardana que sentirem serà de Vicenç Bou i per la Cobla de Torroella, els Mongrins. Porta per nom Marceneta. Sentirem un seguit de sardanes adients per aquesta ocasió, ja que el passat dia 24 va ser la Festa de la Mercè. Així doncs, per aquest motiu, doncs, podrem escoltar diverses sardanes que porten aquest nom. Sentim doncs ara de Vicenç Bou, Marceneta.

Acabem d'escoltar la sardana Marceneta, de Vicenç Bou, interpretada per la Cobla Els Mugrins. A continuació serà una sardana que porta per nom Mercè, del mestre Martirià Font, interpretada per la Cobla Marinada. Sí.

Hem escoltat la sardana Mercè, de Martirià Font, interpretada per la Copla Marinada. A continuació serà una altra sardana que porta per nom Mercè, però ara serà del mestre Josep Saderra, interpretada per la Copla Juvenívola d'Agramunt. Aprofitem per felicitar a totes les persones que van celebrar la seva onomàstica, esperant que hagueu tingut un feliç dia i una bona festa.

Hem escoltat a la Juvenívola d'Agramunt interpretant Mercè, del mestre Josep Saderra. A continuació serà la Cobla Barcelona qui ens oferirà Amistat, una sardana de Max Sabart.

Acabem d'escoltar la sardana Amistat, del mestre Max Abart, interpretada per la Cobla Barcelona. L'última sardana d'aquesta primera part serà La força del mestre, de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

L'última sardana d'aquesta primera part ha estat La força del mestre, una sardana del mestre Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La primera sardana d'aquesta segona part serà El cant del batre, de Josep Vicent Juli, l'avi Xaixo, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar, per la principal de la Bisbal i de Josep Vicent Juli, la Bixaixo, el cant del batre. A continuació serà la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, qui ens oferirà Rosa de Febrer, de Joan Droguet i Sallent.

hem escoltat la sardana Rosa de Febrer, del mestre Joan Droguet, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A continuació serà El Golfet, del mestre Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar de Ricard Viladesau, El Golfet. A continuació serà la Cobla Ciutat de Cornellà qui ens oferirà, de Rafael Ramírez, Laietània, el país dels laietans.

Hem escoltat la sardana Laietana, el país dels laietans, del mestre Rafael Ramírez, interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. A continuació escoltarem El parc de la guineu, de Pere Fontàs, interpretada per la cobla principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar de Pere Fontàs al Parc de la Guineu per la Principal de la Bisbal. Acabarem el programa d'avui amb Bona Festa, de Josep Vicent Juli, l'avi Xaixo, i per la Cobla Barcelona. Doncs res més, fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagi estat del vostre interès i que ens torneu a sintonitzar la setmana vinent a l'hora de costum. La Mireia i jo mateixa, la Rosa Mari, us desitgem molt bona setmana i us deixem amb Bona Festa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: See You Later Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego Cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955, i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted and Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I Amazon Music. I Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant. El transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got aquest Mrs. to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Can Llong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo no afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havien recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Per en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: dolentes i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet.

Stuck in the Middle with You. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Aquí estic, al mig. Stuck in the middle with you. With you, esclar. Stuck in the middle with you. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

make me his man. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar. Bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp

recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it a bit louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States. Whoa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

L'Ambidú va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi canto.
0: En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de l'Ontario.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y al cuba di una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche i tu.
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia del Metlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no. Aquí pràcticament només aquesta que dius tu. Amb

0: I, com sempre, demanant un últim favor. Per al mateix preu, si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: I misunderstood the fact that how much I love love. I love the thought of finding real love. I love the thought of loving somebody that.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: hablaba, Day, que ya se acabó el royalty. Ya, yo tendrás grabado al armari, fuga el estudio, que hablen la chocolatina.
1: Tota la informació i els millors èxits.
2: Ràdio Manlleu, 107 FM.

versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples, no sé on vaig, però...

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Sigues o no sigues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la ronda dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits han estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Són Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació Dinero Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlen de

0: d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro, serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els de Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí la notícia de xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17 a 10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23 a 6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els Potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5 a 0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2 a 3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Múrcia Promises per 6 a 0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3 a 1. I també derrota del Barça C a València per 3 a 1.
0: I d'altra banda, la primera federació masculina, l'Europa vol sortir del descens.
1: Els escapulats reben l'Algeciras buscant un triomf que els faria sortir de les places de descens. Minut 86 de partit, de moment l'Europa que guanya 2-1 amb gols de Halid i també Àlex Cano. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.
1: Doncs sí, Ignasi, últims minuts, minut 87 de partit, on l'Europa guanya per un gol de renda 2-1, a l'Algeciras, amb gols, com hem comentat, de Halid i Àlex Cano.
0: Doncs compte que ara tindrà una falta perillosa. L'Algeciras, en moment, guanyant l'Europa 2-1. En bàsquet, Lliga CB, partidàs al Palau Blaugrana, entre Barça i València.
1: Tercer quart de partit, resten 7 minutets per acabar aquest tercer quart. De moment, Barça 49, València Bàsquet 41.
0: I també en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, està jugant l'Unigirona.
1: Últims minuts de l'últim quart de partit, Unigirona 46, Ozono Jairis 59.

0: joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els tres equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre la Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3 i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç, d'inici fins al final, i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti, tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que seran, hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
3: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Tarré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
4: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes, i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que ven a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai, i la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
3: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
4: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
3: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, des del punt de vista del Mataró, Fering Baros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
4: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
3: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
4: Moltes gràcies.
1: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
5: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva. Llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir a la tercera i la quarta. Crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts. No hem encaixat quasi bé contraatacs. Però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant. Al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
1: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien, hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriño, i el seu tècnic Javi Belmonte.
6: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les primeres fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
7: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig, esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
1: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olympiacos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliacmeni, Horizonte, Roma i al Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Desan i l'Ètnikos Grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
2: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
1: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, el Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Mana hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
8: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19. I davant el Primorç per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Mana hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Mana ha estat capaç de gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase, i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
1: i 17 minuts. Vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó. Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras. 2-1, ha patit. Fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
2: Prat 5, Sant Rafael 0.
1: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Athletic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el Club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Athletic Club en aquesta Copa del Rei després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, el Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Athletic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha arrodonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
10: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
9: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
1: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
11: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte, creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido súper importante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos, sí o sí.
12: Sí, ha costado, pero bueno, hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
1: 8 i gairebé 21 minuts, continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
2: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Doncs 8a victòria, amb 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol doncs molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
13: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los 3 puntos, muy importante para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles.
14: Bueno, estoy bien. He entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está con, jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
15: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
1: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
16: Our goal is always go.
17: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga, però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
1: Doncs el Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts, de moment doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
18: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula perquè està igualada i sabem com està apretada i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
1: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
19: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo i el camp d'allà pues és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests 2 partits a casa següents que tenim i bueno, els records estan molt bé però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, pues, 7 mesos o més o menys.
1: De moment el Girona és 6è, està en plaça de play-off. Si guanyés demà podria arribar a la 4ª plaça, perquè a més avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arraquinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera, la Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
20: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
21: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
20: La tradició es mou si la mous tu.
21: Tota la informació a firamediterrania.cat.
22: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
23: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho hem endevinat.
24: Hola, soc el Moutassem Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril de Nil i el mussol de Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil posa tigel amel.
23: Moltíssimes gràcies, Moutassem, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
24: Adeu.
22: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni primera federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans, de fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a primera federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada, de fet no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també s'han cridat a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia, lo que pasa que mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip gracienc ja s'ubica en la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer, doncs hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que hem desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naró en recuperació, Pubi en recuperació, tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill, així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, 7a jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Joventut Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida a Can Dragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Calit al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no el capi Àlex Cano ha fet el 2-1, després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7, per tant atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència, per tant pas endavant davant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i, per tant, el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13è amb 8 punts, per tant, també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1. Girona B 1, Espanyol B 2. Tudelano 1, Reus Redis 3. Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partides de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua en la zona alta, 5è a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara en calent jo crec que és un punt, no et diria bo, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit, jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans, també el Barça, però els farem suar segur.
8: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo, Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la taula de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que ha estat molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de playoff, el Girona B mitja taula, desè amb 7. I molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels roginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del playoff, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i que l'Ebro.

M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM. Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.